E tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá